2, 3, 2, 3, 2, 2, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or pop, or